0: Alvin Harris, agus Jazzy le céile ag ibhar a Carla Hayd de rach ón bhirt a chuile céile gafa gafa amach sa machlo sin a bhí satisfy rima sin a gibhar cuaig Stella Lefty's Boston agus a raiglin a rís de gibhar a trí an tacht in seo ag titim on top spot Olivia Rodrigo drop dead
1: hit 13 a Héireann 3